0: En 2026, la Comunitat Valenciana conmemora el 750 aniversario del legado de Jaume I. Un año para recordar nuestro pasado, para comprender nuestro presente y para construir juntos el futuro. 750 aniversario del legado de Jaume I. Generalitat Valenciana.
1: Más de uno, Noticias Comunitat Valenciana. Amparo Piqueres.
2: Alerta roja per calor i nivell extrem de risc d'incendis forestals en la Comunitat Valenciana. Bona vesprada. Sanitat ha decretat també l'avís roig per temperatures que poden ser molt altes en municipis de 24 comarques del nostre territori. En seguida els contem tota la previsió per avui i el que queda de setmana. També parlarem d'agricultura, entre altres assumptes, d'este 19 d'agost, que són notícia al nostre territori. Ho fem fins a les 2 en punt. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. El vent de ponent previst per avui farà que les temperatures tornen a disparar els termòmetres en la Comunitat Valenciana. Ja ho estan fent. L'Agència Estatal de Meteorologia ha llançat per a esta jornada 3 avisos rojos per perill extraordinari derivat de temperatures màximes que poden arribar als 42 graus en el litoral nord d'Alacant, els 43 en el litoral nord de València i superar els 44 graus en el litoral sud de València. Alejandra Carrillo.
3: Encara que l'episodi de temperatures extremadament altes afectarà previsiblement a les províncies de València i Alacant, no es descarta que s'estenga al sud de Castelló i que es prolongui fins al divendres, com ha confirmat a Onda Cero el delegat de AEMET en València, Jorge Tamayo.
4: Miércoles, jueves, puede que parte del viernes vamos a tener una situación de vientos de poniente, especialmente en la provincia de Valencia, con temperaturas muy altas, puntos relativamente próximos a la zona de costa, incluida posiblemente la propia ciudad de Valencia, por ejemplo. Entonces, estas situaciones con temperaturas altas, vientos y humedades muy bajas, pueden ser de un alto riesgo para la generación de incendios forestales.
3: Temperatures que també són molt altes al mar Mediterrani, encara que, segons ha explicat Tamayo, no és l'única condició per a que, de cara a la tardor, es puga produir una dana com la viscuda en 2024.
4: Este año el mar está muy caliente, es decir, el entorno nuestro del Mediterráneo, las temperaturas están casi 3 grados por encima de lo que es normal. Estamos teniendo temperaturas en la boya de Valencia pues por encima de los 29 grados. No quiere decir que esto esté asociado directamente a que se puedan producir precipitaciones muy intensas, precipitaciones torrenciales. Realmente el factor importante es que en la atmósfera tengamos configuraciones atmosféricas que den lugar a la inestabilidad.
3: El que sí que provoquen aquestes temperatures tan altes és el risc d'incendis forestals. Per això la Conselleria d'Emergències ha establert el nivell 3 de preemergència del Pla Especial davant del risc d'incendis forestals en tota la Comunitat Valenciana des d'avui fins al divendres. El secretari autonòmic d'Emergències i Interior, Fernando Las Heras, ha demanat extremar la precaució.
5: Nos enfrentamos a una jornada complicada. El peligro de incendios es máximo, pero también lo es el riesgo para la salud de las personas. Por tanto, todos debemos actuar con la máxima responsabilidad y tener presente que la situación de preemergencia conlleva restricciones que todos debemos de cumplir. Entre ellas destaca la prohibición del tránsito de personas por senderos y campo a través, la suspensión de obras y trabajos en los terrenos forestales o sus inmediaciones.
2: Parlant d'incendis forestals, el Partit Socialista denuncia que la Generalitat Valenciana ja ha tornat a recórrer a personal voluntari del Servei de Bombers Forestals que es troba fora de torn per a poder completar el dispositiu davant l'elevat risc d'incendis previst per a estos dies. Andreina Pietri.
6: La portaveu d'emergències del PSPB en les Corts, Alicia Andújar, sosté que aquesta situació evidencia novament la insuficiència estructural de la plantilla.
7: Y esta situación es muy preocupante porque no se trata de un hecho aislado. Durante el pasado mes de julio se recurrió a este mecanismo en más de 10 ocasiones, igualmente este mes de agosto. Y este mecanismo es pan para hoy y hambre para mañana, porque recurrir de forma reiterada al personal que acaba de finalizar su turno no es solución para el déficit estructural de la plantilla, al contrario.
6: El conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, defén la decisió i assegura que existeix un protocol d'actuació en col·laboració amb els sindicats que permetrà regular aquestes hores voluntàries i garantirà la seva remuneració.
8: El Consell sempre ha fet una defensa a ultranza de los bomberos forestales de la Generalitat Valenciana. Durante este año se han incrementado 250 bomberos forestales y, lógicamente, ante una ola de calor hay unas jornadas de refuerzo que se solicita voluntariamente a aquellos bomberos que quieran colaborar con los que ya están de ordinario ese día. Está todo pactado con los sindicatos y, lógicamente, si hay horas extraordinarias se remuneran con respecto a esas horas extraordinarias que hagan.
9: Hi ha llocs que no es expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
2: El Ministeri d'Igualtat ha demanat a la Fiscalia que valore si va haver un component homòfob en l'agressió mortal a un jove de 22 anys a Alacant i si ha d'aplicar-se l'agreujant per discriminació.
6: Els fets, recordem, van ocórrer la matinada del dijous en la parada del tram de Camp de Golf en Platja de Sant Joan. La víctima va patir una puntada al cap durant una baralla i es va colpejar contra les vies. Va ser traslladada a l'Hospital General d'Alacant, on va morir hores després. L'associació LGTBI Alacant, Entén, assegura que l'agressió podria està relacionada amb l'orientació sexual de la víctima i ha demanat testimonis que ajuden a esclarir l'ocorregut. Els col·lectius LGTBI reclamen que s'investigui si es tracta d'un delicte d'odi i que s'aclarisquen les circumstàncies del crim.
2: I continuem a Alacant perquè els docents que van ser identificats durant els dies de vaga estan començant a rebre notificacions de multes, segons ha denunciat la coordinadora d'assemblees docents del País Valencià. Fins al moment hi ha 13 multes, 11 a professors i 2 a un dels sindicats convocants. Des de la coordinadora recalquen que les multes se situen en el context de la vaga i suposen una mesura, diuen, de repressió contra el professorat. Anem a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
10: Uno de los multados con 800 euros, miembro de la coordinadora y profesor de un instituto de Agost, David Esteve, ha explicado en Onda Cero que fue identificado cuando portaba un micrófono y un altavoz en una protesta autorizada celebrada en el entorno de la Consellería de Educación en Valencia.
11: Lo que hicimos fue, sin interrumpir el tráfico, pues cambiar de zona. Y lo que me ha llegado es como que yo instigué a un grupo de 250 personas a incumplir, lo que es una prueba también de que nos quieren amedrentar para intentar apagar la huelga indefinida, que fue todo un éxito a nivel de movilizaciones.
10: La coordinadora va a recurrir estas multas a través de sus servicios jurídicos. Además, van a continuar recaudando fondos a través de la caja de resistencia en caso de tener que abonar estas sanciones. Un colectivo, este, de docentes, que ha sentenciado que el curso que viene no van a permitir que se les exija normalidad y silencio mientras continúan los mismos agravios que les han obligado a movilizarse.
2: I el sector hoteler valencià consolida la seva temporada alta amb més d'un 92% d'ocupació durant la primera quinzena d'agost, ho ha confirmat la secretària general de OSBEC, Núria Montes.
12: Sin embargo, este retroceso del mercado nacional, del mercado español, es algo que ya estamos analizando desde OSBEC, tanto para establecer estrategias de promoción dirigidas a este mercado como de estudio de las causas y diagnóstico precisamente de esta situación de cara a la temporada del año 27.
2: En clau agrària, la Unió Llauradora xifra en més de 10 milions d'euros les pèrdues directes provocades pels últims episodis meteorològics adversos en la comunitat. Els danys afecten allà a més de 10.000 hectàrees de cultiu de Utiel Requena, la Vall d'Albaida i l'Alt Palància.
3: Utiel Requena concentra la major superfície afectada amb prop de 7.400 hectàrees i pèrdues que superen els 5 milions d'euros. La vinya és el cultiu més perjudicat, amb danys valorats en quasi 4 milions. El secretari general de la Unió és Carles Peris.
13: En més de 10 milions d'euros les pèrdues directes per als últims sinistres agraris. Els danys s'estenen sobre 10.000 hectàrees de cultiu. Els cultius més afectats són la vinya, principalment en Utiel Requena, alguns camps també de llenyosos, com és l'olivar i l'armeler, i també s'han vist afectat algun camp de cereals en eixa comarca. En la comarca de la Vall d'Albaida, el cultiu més afectat és